se m'has dimrit vien beari l'ulet vegel da suria si per moi de per tuia.